0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

La casa no és casa quan no estàs a casa. Sonen amargues les nits de l'hivern. Fa massa temps que les cançons han callat.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. I
1: 107.8 Ràdio Pego.
2: You

encén-la. Li hi ha un bon misto. Jo no tinc res més a fer.

encenc. Rialla amb un misto. Jo no tinc res més a fer.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
2: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM. Un país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.

0: Está così.
1: Estás escuchando Radio Pego.

Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: com jo.
1: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
2: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

amargo en tu risa.

0: Maluma, Beyoncé.
1: ¿Qué?
2: Look what you done.
3: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Radio Apego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Apego informen. Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Apego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Apego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: Acció social de acció urgent. El projecte Acció Social està destinat para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya. Down.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Ens trobem a dimarts, 6 d'octubre del 2026, per supost. I un dia més, una jornada més, un dimarts més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. Com sempre, un autèntic plaer poder-te acompanyar amb grans clàssics, amb grans temes del record. I ja sabeu que poc a poc, pas a pas, anirem doncs, fins a arribar a la més rabiosa actualitat. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem disfrutant d'un clàssic del bolero. Un bolero que parla sobre el valor del temps, també un poc de l'ausència i aquesta profunda transformació que produeix l'amor. Doncs amb aquest alè de nostàlgia, nosaltres avui arrenquem la nostra selecció musical. Exactament, ho fem situant-nos a l'any 1934. Amb un dels boleros, un dels clàssics més versionats. Exactament en aquesta ocasió, ens arriba de la mà de Natalie Cole junt a Arturo Sandoval. Rescatem i gaudim del tema Cuando vuelva a tu lado. Comencem. Bon dia.

Cuando vuelva a tu lado un preciós bolero com havíem presentat en aquesta ocasió, interpretat per Natalie Cole i Arturo Sandoval.

moment d'ara per escoltar a les Andrew Sisters, aquesta trio d'americanes que l'any 1944 ens van arribar amb aquesta conegudíssim tema, Ron and Coca-Cola.

Sí, escoltant The Andrew Sisters amb aquesta tema tan conegut com és el Run amb Coca-Cola, un exitós tema del 44. I del 44 al 54, 10 anys després. Moment ara per a quedar-nos situats en aquest any per disfrutar del Cara a mi amb David Warfield.

0: Encara que realment la cançó, diga cara mia, en italià, estimada meua, més o menys, és una balada romàntica però dramàtica, una cançó que parla doncs, del dolor, ese dolor de la separació.
1: Oh,
0: o d'un comiat. Cara mia, estimada meua.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i saber aquest número premiat en el Copo de la 11 celebrat en la jornada d'Airair. Dilluns 5 d'octubre va ser el 4391 de la sèrie el 21. Repetim. Número premiat en el Copo de la 11 celebrat en la jornada d'Airair va ser el 04391 de la sèrie 021.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
1: Any 1957, de nou tornem al bolero. En aquesta ocasió, interpretat per el grandíssim popular cantant xilè com és Antonio Prieto. Amb ella escoltem aquest Sabrà Dios. Eixa pregunta que queda un poc en l'aire i que li fa a la seva parella, preguntant-li realment si l'estima,
3: si tu me quieres,
1: o si està enganyant-lo. Sabrà Dios.

0: corazón.
1: Preciosa bolero, com havíem presentat, que en aquesta ocasió va popularitzar el grandíssim cantant xilè Antonio Prieto. I del 57 al 61, en aquesta ocasió, ho fem gaudint d'un tema alegre, però a la vegada també nostàlgic. Arriba de música doo-wop. Així arriba aquesta Whoop-Out the Bomb amb la veu de Barry Mann.

0: entra directament a World Riding. Va ser un tema escrit per el gran cantant músic Angus Cannon en el 29. Exactament, doncs es tracta d'un tema festiu que et convida doncs, a ballar, a relajar-se i passar un bon rato. Exactament, va estar popularitzat per els Road of Singers, tema que nosaltres hem elegit en recordar de l'any 63. I un cant, un himne a la llibertat.
1: Ara que som junts.
0: Amb el gran cantant Raimon.

0: un crit, un himne a la llibertat, com havíem presentat, així estàvem escoltant la veu de Raimon, diguem-ne, i en aquesta ocasió arriba el grandíssim cantant italià Nicola Di Bari, que està en busca constant d'un amor verdader. La felicitat a través del camí de la vida, així arriba el Trotamundos, any 1968.
1: És muy probable que conozca la misma chica que soñó.

narrador de parecer que es sent un poc confundit al descobrir que Lola camina com una dona, però parla com un home. Lola. Éxitos tema per a aquesta gran banda. Els londinenses de Kings, del seu famós Lola. I parlant de Lola, així arriba la Lola d'Espanya, la faraona Lola Flores. Canviant d'estil radicalment, ens situem a l'any 1973. A mi me gustan los hombres.

0: doncs ha arribat el moment per a parlar de l'horatge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Nova tanda de tempestes entre esta vesprada i demà, però millor en pareixer molt les previsions cara al pont. Després d'una nit en què les tempestes han tornat a aparèixer en molts punts de la província de València, comencem un dia amb intervals nuvolosos, prou abundants i alguns ruixats molt dispersos com el que està ocorrent o acaba d'ocorrir ací ara a Pego. Però atenció, perquè esta vesprada tornarà a augmentar la inestabilitat. Una nova línia de tempestes creuarà el Mediterrani entre esta vesprada, també la nit i demà de matí, i en alguns nuclis podran ser forts o localment molt fortes. De moment, els sectors amb més potencial serien les comarques del sud de València, entre la Safor i Marina Alta. Ara mateix tenim avisos actius en sectors de Catalunya, el territori valencià i Balears. La situació és més irregular, però no es descarten que els avisos puguen modificar-se segons evolucioni esta nova tanda de tempestes. I arriben bones notícies i més cara el cap de setmana, perquè tot apuntava que aquest cap de setmana, sobretot aquest pont del 9 d'octubre i el Pilar, tindríem ruixats i tempestes. Pues no, pareix que les actualitzacions dels models han desplaçat l'embossament d'aire fred molt més cap al sud i cap al nord d'Àfrica, reduint així la possibilitat que ens afecti directament la cosa. Si és així, pareix ser que aquesta tendència es mantinga i el cap de setmana, al igual que el pont, doncs podria presentar-se un horatge molt més tranquil i aprofitable després de tants dies de pluja o eixe intent de pluja. Demà, com sempre, i al igual que en l'espai de l'horatge de l'informatiu, nosaltres seguirem ampliant el que és l'horatge per a la jornada d'avui i els pròxims dies.
1: Eso, beso. Ooh, that kiss. Eso, beso. Ooh, your kiss.
0: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
1: Whatever it's got. It's got a lot.
0: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
1: Just like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
0: I seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1975 amb un grandíssim cantautor italiano-argentí conegut com a Piero. Una cançó que parla sobre la nostàlgia, la pèrdua i el dolor d'un amor que pareix ser vaja apagant-se. Por si vos te vas.

Si vos te vas amb el grandíssim cantautor Piero. I en aquesta ocasió, un moment ara per gaudir d'un grup de música disco holandès, va alcançar doncs una gran fama durant la dècada dels anys 70-80. Exactament, ens quedem situats ara en el 76. Anem a recordar el famós Daddy Cool amb els Boney M.

0: aquesta cançó que parla d'innocència, de puresa, d'emoció de descobrir i redescobrir l'amor. Així estàvem disfrutant del grup italià Collapse. Any 1977, Como dos niños. I viatjant a través de la música, un moment ara per gaudir de la veu d'aquest grandíssim músic francès, en Joe Dassin, any 1978. Perdón.
1: Y llueve sin parar, y entre lluvia y mar, qué lindo que es amar.

Sorry, perdó, com ho havíem presentat amb la veu del francès Joé de Sana. I arribem avui a les 9 del matí. Ei, diu que ja no parlem, eh? We don't talk anymore. Amb la veu del grandíssim Cliff Richard.

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Ràdio Pego, servei públic.

hem arrencat la nostra selecció amb la grandíssima cantant i compositora afroamericana com era de Donna Summers amb el seu conegudíssim Hot Stuff. Del 80 al 81, canviant d'estil radicalment, hem passat a gaudir d'un himne desenfadat amb una gran actitud, una actitud d'alegria, d'alliberació i ganes de viure, viure sense preocupacions. Estem disfrutant del grup Tequila, el tema Saltar.

I d'un gran èxit per un altre en aquesta ocasió. Amb aquest tema van debutar el grup espanyol Tecnopop Video. Ens quedem situats en el 82-83 amb el tema La noche no es para mí.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: I deixant el pop rock o el techno pop dels anys 80, ens anem ara a gaudir d'un magnífic cantant melòdic argentí. Ens quedem situats en l'any 84, escoltant i recordant avui a Elio Roca. Amb ell, locuras tengo contigo. No sé por qué será.

0: amb la melancolia de Elio Roca, la veu d'aquesta grandíssima cantanta espanyola.
1: Hacía tiempo que te conocía.
0: Exactament, ens parla doncs d'una passió amorosa inesperada. Ens quedem situats a l'any 85 en Paloma San Basilio. I la escoltem amb el tema Por culpa de una noche enamorada.

Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: I amb tu continuem amb dos grans monstres de la música, dos grans veus que ens van acompanyar sobretot en la dècada dels 80, 90, algo dels 70 també. Exactament, nosaltres ens quedem situats a l'any 87 amb George Michael i Aretha Franklin. Dos veus històriques, eh? Ens parlen, doncs, de que l'amor verdader, de vegades arriba quan menys te ho esperes, no? O després de la tormenta, conforme diu el referent, després de la tormenta viene la calma, pues això. Després de moments difícils, de vegades, sense esperar-ho, arriba eixe amor que tant esperaves. No hi ha camins difícils o muntanyes prou altes, a vegades, per poder superar un amor. Un amor verdader, eh? I can't wait, Andrew Wyther. Sabia que estaves esperant-me. És el tema que hem escollit per recordar amb aquestes dos meravelloses, inconfundibles e inolvidables veus.

celebra aquesta trobada amb aquesta persona especial que estaven destinades a trobar-se després de sanar les seves ferides del passat, no? Així estàvem gaudint d'aquest grandíssim èxit, I Wake Your Weird Way, sí, no? Sabia que estaves esperant-me amb George Michael i Aretha Franklin. I seguim viatjant a través de la música, recuperant velles cançons. Exactament, ens quedem situats en el 89, Paul McCartney, i aquest és My Brave Face.

Moment per rescatar una meravellosa cançó de l'any 1990, un tema del grup català Sahu, una cançó que parla d'amistat sincera, de les coses senzilles de la vida, una vida sense grans luxes. Glòria per tu.

0: Preciosa balada, eh? Un gran clàssic, una profunda balada del rock. Ai, 1992. Ai, 1992, com havien dit, amb la veu de Jon Bon Jovi. Bed of Roses. Eixa llit de roses. L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Estàs escoltant Radio Pego. Queda't amb nosaltres.
0: Any 1994. Anem a gaudir d'una cançó que parla de la ironia de la infidelitat. Trata sobre la traïció. Traïció d'un amic. Parla de que un amic propà a ell intenta conquistar, doncs, a la seva parella. Pobre diablo, Emmanuel.

Pobre diablo, ahí fa de mi, escolta'm, tant la veu d'Emmanuel. I del 93 al 94. Moment ara per escoltar el grup Ducandú. Anem a recordar amb ells el tema Capricornio. Yeah.

gran èxit dels 90, com havien presentat amb el grup Donostiarra, els Ducandú, recordant-los amb el tema Capricornio. Una connexió profunda amb una altra persona. Ho defineix com un refugi íntim, un lloc segur, tant en ment com en ànima. I dels Ducandú, a la veu de la grandíssima Alanis Morissette. Amb aquesta desgarramenta, aquest dolor, aquesta ràbia, després d'una ruptura sentimental. You got that all.

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.
2: Moment ara per escoltar una meravellosa cançó que parla, doncs, del dolor d'un amor, un amor que va perdre, no? Exactament, una cançó basada en la història real, una dona de Mèxic que va perdre, doncs, el seu estimat, un pescador, durant una tormenta l'any 1971. Després de la tragèdia, doncs, Rebeca, que és com li dien a la dona, acudia tots els dies al moll a esperar-lo. D'ahí la banda mexicana Maná, any 1997, en el muelle de San Blas.

Gran història contada per la banda mexicana Maná, com havíem presentat en el Muelle de San Blas. I nosaltres fiquem punt i final. Arribem a les 10 del matí escoltant a Nato Roja amb el tema A Contratiempo.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pegó.

Així, amb la gran veu del grandíssim cantant i artista italià Eros Ramazzotti, i aquesta declaració d'amor, un amor apassionat, de desig i d'entrega total, hem arrencat aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui. Any 2000, Eros Ramazzotti, Fuego en el Fuego.

Fuego en el fuego. I de la veu d'Eros Ramazzotti a la veu de l'australiana Kylie Minogue. Arribava el 2002 amb una celebració. La sorpresa i l'alegria de trobar l'amor. Un amor a primera vista. Love at first sight.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: I tornarà per donar veu a la zaragozana Maranda, a la qual escoltem amb el tema l'univers.

El duet Amara, la més escrita, la llibertat, llibertat personal, l'autenticitat, la necessitat de trencar les expectatives per a trobar el teu propi lloc en aquest món. L'univers sobre mi, un exitós tema del duet Amaral, una meravellosa cançó, exitosa cançó del 2005.

I moment ara per escoltar el tema No Recorda, una cançó que retracta doncs la cultura o l'excés nocturn, les addiccions i aquesta nit de festa descontrolada en la qual doncs no recordes res. En aquesta ocasió recuperem un tema del 2006 de la mà del grup Sunbright.

i del grup Sunrise a la veu de Akon, a través d'un ritme ballable i alegre, ens presenta aquest Right Now, que parla doncs de desamor i nostàlgia. Extranya la seva exparella i l'únic que repeteix en aquesta frase és que vol que les coses s'arreglen i ara mateix. Right Now.

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat aquest termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida. Any 2009, ens quedem en aquesta ocasió gaudint de la veu d'aquest gran artista, David Bisbal, esclavo de sus besos. Un record del passat que per molts que ho intente, no pot superar. Li ve 50.000 vegades al cap i no para de recordar-ho. Quin dilema, eh? David Bisbal.

de sus besos, como habían presentat. Incapaç de poder borrar ese amor del passat, eh? Ahí estàvem disfrutant de la botella de Bisbal, ese record del 2009. Del 2009 peguem un botet, ens situem en el 2013 amb un tema amb ritme energètic i ballable que es va convertir en tot un himne del indie nacional. Però darrere d'aquesta lletra s'amaga, doncs, eixa nostàlgia, eixa tràgica sobre el ridícul que es fa per amor a vegades, no? O lo difícil que és acceptar el final d'una il·lusió. Emborratxar-me amb Lori Meyers.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
0: I des de Ràdio Pego seguim viatjant a través de la música, seguim amb música en espanyol, perquè en aquesta ocasió ens quedem escoltant els Estopa. Amb un missatge d'ànim, de superació, per a poder eixir de la depressió o d'algun bache emocional. Rumba triste.
2: ¿Por qué me cantas rumba triste cuando estás borracha? ¿Por qué te has quedado encerrada toda la noche en tu casa?

0: quan muera.
1: Fora, fora, això és pensaments negatius, eh?
0: Se encuentra la que ya no vive en Marte. Ja no sueño.
1: Hi ha que girar al carrer, afrontar la realitat amb la cara ben alta i amb alegria i amb molt d'ànim, és clar que sí. Així estàvem gaudint, com havíem presentat deixa Rumba Triste, el grandíssim èxit que ens arribava de la mà dels Germans Muñoz, els Estopa, i un tema que ens van presentar al 2016, com havíem presentat una cançó que venia amb un missatge d'ànim i superació per poder eixir de la depressió. Seguim viatjant a través de la música, seguim amb música espanyola, i en aquesta ocasió ho fem gaudint d'una gran banda de rock. Ens quedem situats en el 2016 amb els ADN.
0: Un trozo de cielo.
1: A més, anem ara a recordar i a escoltar La Tormenta Perfecta.

Una cançó que arranca assumint la realitat d'un moment que pareixer que s'ha trencat. Diu que és el moment de dir adeu. És que no puc oblidar-te. Però de seguida, doncs, xoca i veu que és impossible i incapaç d'oblidar aquest vincle afectiu. Així estem disfrutant de la veu del grandíssim cantautor català Roger Argemí, que es presentava aquesta preciosa cançó del 2017 i que contava amb la col·laboració de Carles Ribes. El tema, ara te'n vas.

Ahí sabem escoltant Álvaro Noguera amb Algo Contigo. I del 2018 al 2019, en aquesta ocasió, escoltem el tema Too Much amb Carly Rae Jepsen.

Nobody's Love, amor de ningú. Parla d'una profunda dependència emocional cap a la seva parella i eixa por de perdre-la. Així estem disfrutant dels Maroon 5, amb aquest tema que ens van presentar el 2020 i en el qual contaven amb la col·laboració, la col·laboració dels Popcana. I ja són hores de parlar, ja la llengua comença a fallar. A 10 minuts, a 10 minuts ja arribem a les 11 del matí.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: Tornarà per escoltar el gran DJ Los Frequenza, junt la col·laboració del grandíssim cantant Callum Scott, una cançó que parla doncs, de la nostàlgia, de la let, dels records d'un amor, del passat. Two hearts in the fast lane, we have been... We heard you now, on estàs ara.

0: que els estic recordant-los amb aquest tema que ens van presentar al 2022, una cançó que parla de No quiero a nadie.
1: Yo te juro que mi vuelta ya...
0: Una cançó molt particular, i és que sols el vol a tu. Exclusivitat, afectivitat, entrega absoluta cap a una sola persona, eh?
1: Bueno.
0: L'Erika, No quiero a nadie.

0: I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adéu amb una cançó que parla doncs, de superació personal, de valor, de recordar d'on venim, d'on som, agafar impuls davant les dificultats.
1: Va ser veritat, són tantes les...
0: Destaca doncs, això, la importància de no oblidar el passat, les nostres arrels. Recorda que de vegades és necessari parar el món, parar el món, parar-te tu, respirar, agafar aire i avançar pas a pas. Serem més forts, és el tema que passem a gaudir. Ara, a continuació, un tema que ens arribava al 2024 de la mà de Miqui Núñez, des de l'àlbum La Partida.
1: Ser fàcil i al final va ser veritat.
0: Amb la veu del grandíssim cantant català, nosaltres... Ai, nosaltres no, una servidora.
1: I és quan...
0: Diu adéu. Diu adéu, però ja sabeu que és un fins demà, que demà tornarem a escoltar-nos a partir de les 8 del matí en el Despertino de la 100.8, que us deixem amb bona música, música encadenada fins a arribar a la 1, i a la 1, informatius de Ràdio Pego. Demà ens tornem a escoltar. Sigueu feliços, cuideu-se, feliç jornada, ciao.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
2: Se et pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa, o tancar del tot una aixeta, no passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
3: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'Antic Institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Divendres 9 d'octubre, Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

Radio Pego, sempre al teu costat.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
1: El tas escoltant Radio Pego.

divendres 9 d'octubre, PEGO commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters, tocant i rodant, i la clandestina de PEGO. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de PEGO. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio PEGO.

puja la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta dura. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pou, ni una parcel·leta buida a terra.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí.

0: divendres 9 d'octubre, PECO commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de PECO. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de PECO.
1: Ràdio PECO, estem al teu costat.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

0: d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un Lali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco una cançó que defineix. Vinc de desafinades a quarts de dues.

0: A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.
1: Quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast Quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser, i al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

La Marzal Curiosa és un podcast on podeu conèixer de primera mà les activitats, els projectes i les iniciatives que es duen a terme al Parc Natural de la Marzal de Pego-Oliva. En ell posem en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials d'aquest espai, un tresor de la natura. La Marzal Curiosa, a la carta en radiopego.com. Que la Marzal vos acompañe.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Grava quan cridem dins a casa dels veïns, molen les consciències ben endins. M'agrada quan creem, es flor revolució i el temps, es perden les mirades innocents. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb mi. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego,
2: 107.8
3: Ràdio Pego, som la teva veu. Ràdio Pego,
4: som la teua veu. Ràdio Pego, Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
3: Estàs escoltant Ràdio Pego.

0: sabates no et disfressen, et vestixen, et protegixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Radio Pego, www.radiopego.com. Radio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
2: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. Let me talk to you. Let it rain.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
2: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.
1: Ràdio Pego, servei públic.

Ràdio Pego, som la teua veu. Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Caresia. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.